0: Moment ara de traslladar-nos en el municipi de Sóller. I ja mos posam en contacte amb en Tià Guiló de Seny i Sentit, perquè, bueno, mos apropi informacions, sobretot malestar, no? Aquelles notícies que, bueno, no són gaire positives. Tià, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, estimat, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal, com estàs?
1: Bé, anem fent.
0: Hem feinat
1: bé,
0: com
1: bé, sempre. Bé, ja anem començant a encarar a poc a poquet aquest estiu.
0: Sí.
1: I bueno, per ara està fent unes temperatures fantàstiques.
0: Sí.
1: I si tots els estius aguantar així seria magnífic.
0: Bueno, seria mel, la veritat.
1: Sí, per nosaltres sí.
0: Així és. I bueno, i supos que també preparant el plenari que tindreu demà dimecres, no?
1: Sí, demà, com a cada dos mesos, tenim el plenari ordinari,
0: sí,
1: que s'ha de fer. I bueno, nosaltres sempre quedant sorpresos que un municipi com a Sóller que se faci un plenari cada dos mesos, que antigament se feien cada mes, i que siguin tan pobres de contingut. És una senyal de que les coses no funcionen. De fet, ja us puc adelantar que, mireu, per demà hi ha 8 punts.
0: Sí.
1: D'aquests 8 punts, el primer ja és l'aprovació de l'acte anterior.
0: Sí.
1: Els tres darrers són mocions que han entrat tant més com a PSOE.
0: Uh-huh.
1: I, per tant, dels altres 4 punts estants, n'hi ha dos que són un expedient pura i exclusivament de tramitació.
0: Sí.
1: I tres que són de tramitació. I un altre punt que és de lo que serà el pla estratègic de turisme,
0: sí,
1: que, bueno, que s'ha d'aprovar per demanar una subvenció i tal i qual. Això és tot. És a dir, això és el plenari de demà. És a dir, és un plenari que ja vol dir que hi ha una factura que és un... Hem d'aprovar una factura que és un estudi judicial, que és d'una feina que s'ha fet que ha costat 4.000 euros més de lo que toca i s'ha d'aprovar per plenari.
0: Sí.
1: Això és un punt. L'altre punt és una transferència de crèdit entre una mateixa àrea. L'altre punt és l'aprovació de lo que és un contracte de serveis per lo que sigui el camp de futbol de Sóller. I aquesta altra cosa ha dit. Això és l'ordre del dia del pleno de Sóller. Realment, com tots podeu veure, és totalment surrealista que un poble amb la quantitat de problemes i de necessitat que té Sóller, que en els plenaris siguin tan magres de contingut. Mm. I no és una cosa puntual, és que cada dos mesos són així.
0: Mm.
1: I això és molt significatiu. O de pensar que és un ajuntament que per tercer any va amb pressupostos prorrogats,
0: sí,
1: i clar, i poca cosa més se pot fer. Mm. Però és que és bastant llestimós.
0: Mm. En definitiva, que si no s'haguessin presentat aquestes mocions, pràcticament el plenari es durarien 10 minuts, no?
1: Sense aquestes mocions serien 5 punts. D'aquests 5 punts, un és l'acte, aprovació exacta, els altres 3 són tècnics, i tal vegada un amb un poquet de debat. Això seria el plenari ordinari de...
0: Sí.
1: De Sóller. Un plenari que val molt de més cada vegada que se fa.
0: Mm-hmm.
1: I la veritat és que és bastant, això, bastant trist.
0: Mm-hmm.
1: Però així és com ho tenim ara mateix a Sóller.
0: Sí. Per cert, hi havia una altra qüestió que, bueno, m'ho s'han indignat, sobretot a vosaltres, a Seny i Sentit, i és que l'Ajuntament de Sóller promou doncs que els veïnats plantin plantes, no? Però clar, després hi ha el tema de seguir. Explica'ns un poquet aquesta indignació,
1: sí,
0: que hi ha, tia.
1: Bueno, mem, no és una indignació, és que en el final a vegades ja rius per no plorar.
0: És contradictori, no?
1: Claro, com pot ser mai que l'Ajuntament estigui promoguent que si gent sembri a casa seva,
0: sí,
1: tets, cossiols, plantes, terrasses autòctones que necessiten poca aigua.
0: Sí.
1: És a dir, vosaltres realment penseu que el problema de l'aigua pugui venir de regar 4 cossiols? No ve d'aquí. En canvi, quan després la posició, en aquest cas nosaltres també, varen demanar que a les platges, per estalviar aigua, a les dutxes de les platges, s'eliminassin les dutxes de cot sencer,
0: mm-hmm,
1: i se mantinguessin només les dutxes per fer netes peus.
0: Sí.
1: Dutxes de peus.
0: Sí.
1: De cap manera el Partit Popular va voler fer aquest canvi ni canviar la danança. Per tant, és a dir, nosaltres com a sollerits hem de sembrar plantes perquè de caràcter, de tipus que no empleï molta d'aigua, uh-huh. però al mateix temps sí que les dutxes de les platges estan totes obertes per nostres visitants sí. i per tothom.
0: Sí.
1: I després tenim un descontrol en tema de les piscines, d'omplir piscines amb aigua a la vila, tenim fugues d'aigua, és a dir, tenim mil maneres de poder estalviar aigua i de fer un ús com toca, uh-huh. però no. L'Ajuntament se treu de la màniga una campanya perquè sembrem plantes que no consumeixin molta aigua. Quatre cossiols que pugui tenir la Madonna a casa seva, ara no, que sembli romanís i altres coses que han d'estar poca aigua. Realment és com un insult. És com un insult perquè ostres, això és totalment incongruent. I, a més, el que més mos crida atenció també d'aquesta notícia, que, de fet, així ho hem reflectat en el nostre article setmanal de la setmana passada,
0: sí.
1: és que tot aquest projecte d'aquest tipus de plantes s'ha fet totalment d'esquena del Jardí Botànic de Solla.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, tenim un dels millors jardins botànics d'Espanya, no de Mallorca, d'Espanya, un dels millors jardins botànics que, de fet, aquest mateix Jardí Botànic de Solla està assessorant l'Ajuntament de Palma per crear-se un nou jardí,
0: sí.
1: està assessorant a cadenes hoteleres com Iberostar en tota la franja mediterrani, li està ajudant a dissenyar els seus jardins mediterranis, publicacions constantment, el Jardí Botànic del MUBO, com vol dir el Museu de Ciències Naturals,
0: sí.
1: i el Jardí Botànic, estan constantment fent feines i fent projectes. I, en canvi, quan l'Ajuntament treu un projecte de caire botànic, en aquest cas, o de caire ambiental, uh-huh. no compten per res en l'assessoria de Jardí Botànic de Solla. Realment és un insult perquè, de fet, nosaltres ja vam denunciar en un moment que estava molt bé que l'Ajuntament l'any passat otorgàs la medalla d'or en el Jardí Botànic. Però que el Jardí Botànic, el MUBO i el Museu de Ciències Naturals no són medalles d'or el que han de fer el suport per part de l'administració. I el Partit Popular de Solla, per una banda, li encanta fer-se la foto i donar-li una medalla i una abraçada i una emoció, però després, a l'hora de la veritat, els hi dona l'esquena. Com pugui ser, que n'hem parlat també altres vegades amb altres, uh-huh. La pèrdua d'aquella subvenció de 85.000 euros per crear l'ascensor del Museu de Ciències Naturals. És una reivindicació que fa anys que el museu està demanant un ascensor per poder tenir accessibilitat a tota la gent que tingui discapacitat física
0: uh-huh.
1: o que tingui una mobilitat reduïda. Hi havia una subvenció de 85.000 euros que s'ha utilitzat per presentar aquest concurs. El concurs va sortir de licitació i va quedar desert perquè el propòsit era un poc baix.
0: Uh-huh.
1: De senyor sentit, van proposar a l'Ajuntament que en sortobres de remanents afegissin aquests 15.000 euros que podien faltar per poder completar el preu i poder sortir i que quedés adjudicat.
0: Sí.
1: Se varen negar i, al final, la subvenció ha acabat i l'Ajuntament de Solla ha hagut que tornar aquests 85.000 euros que eren per l'ascensor uh-huh. del Museu de Ciències Naturals que tanta falta fa.
0: Uh-huh.
1: Per tant, són tantes coses que realment dius, ostres, és que sap greu que, per una banda, s'omplin la boca parlant d'aquestes coses i per l'altra els donin l'esquena.
0: Altres qüestions també que afecten en el municipi de Solla, bueno, coneixem la notícia fa uns dies de que el municipi es troba saturat, no? Ja que, segons dades, 75 places turístiques per cada 100 habitants. És una xifra alta, no?, per el municipi de Solla, Tià.
1: Sí, la veritat és que són...
0: I preocupant, són també, no?
1: Clar, són xifres que, al final, el que fan és desvetllen un poquet tot el problema que hi ha a Solla, ja tant a nivell de mobilitat, tant a nivell d'accés a la vivenda, a nivell de convivència, a nivell de preus, moltíssimes coses. I la veritat és que jo crec que realment no és un problema només de l'Ajuntament de Solla, crec que és un problema que tenim en aquest moment a Mallorca, a Balears en general, i clar, és que han de posar fil a l'agulla per ell que ara mateix no és el seu... no és la seva gran prioritat. El que està passant Solla i Mallorca enguany és totalment ja surrealista i que ens fuig de les mans.
0: Uh-huh.
1: I dona la possibilitat que precisament per enguany hi ha contratats més vehicles de lloguer que des de fa 10 anys.
0: Sí.
1: Per tant, no entenem què està fent el Consell Insular ni el govern quan varen prometre que farien unes mesures molt restrictives d'accés a Silla a nivell de cotxes de lloguer, i veient que no només no han fet res, sinó que a més s'han pitjorat. I no és perquè ho diguem nosaltres, sinó que és una cosa que crec que qualsevol persona que estigui un poc informada i que se mogui per Silla o simplement llegeix escrits diaris ho pot comprovar perfectament. Vull dir, són coses totalment palpables i per tant, no et sorprenen aquestes dades que la setmana passada varen sortir a damunt premsa.
0: Per cert, què penseu altres sobre la reclamació amb urgència a la DGT de mesures per la descongestió de la carretera?
1: Una altra vegada torna a ser un poc un insult a la intel·ligència dels sollerits. Tots sabem exactament que aquest problema de saturació, com acabo de dir fa un moment, no depèn de tràfic. Tràfic se pot limitar a intentar regular, però per molt que intenti regular, si s'aforament és que és, ja en poden fer de voltes. Això per jo és una cortina absolutament de fum de l'Ajuntament de Solla de cara a voler reclamar en els seus companys de partit de Palma que posin mesures de veres. Això és el gran problema que tenim a Mallorca quan governen els mateixos colors en el poble, en el govern i en el Consell.
0: Sí.
1: Que a l'hora de reclamar tiren pilotes de fora, com ha fet l'Ajuntament de Solla i el seu batle Miquel Nadal, intentant distreure a la població fent que està indignat en el tema del trànsit i reclamant a la DGT, a la Direcció General de Tràfic,
0: sí,
1: quan realment ells no poden fer res. El que ha de fer el senyor Nadal és pegar unes tiradores en els seus jefes, que són de Marga Proens i en Llorenç Galmés, i posar-se fort i fer una reclamació com toca. El problema és que això entre partits no ho fan, entre companys de partit no ho fan, i això és el gran problema que tenim a Balears i a nivell nacional, si m'apures, que no som capaços de poder ser contundents a l'hora de reclamar problemes. Segurament, si el poble de Solla no estigués governat pel Partit Popular i estigués governat per una altra força política, segurament ja hagués hagut una reclamació o fins i tot una manifestació convocada en el Consolat de la Mà,
0: sí,
1: o en el Palau Real per poder reclamar mesures. Però clar, com que està governat per els mateixos que allà, això, donant-se culpa a la Direcció General de Tràfic. És tot un despropòsit i no té cap tipus de sentit. Voldria que la gent l'any que ve, que hi ha eleccions, tingui memòria i pensi en aquestes coses. I se'n recordi del gran problema que és quan dos partits conflueixen a l'Ajuntament i a les institucions supramunicipals.
0: I una darrera qüestió, tia. Veïnats han esclatat finalment per els excessos que es produeixen a la MA10.
1: Sí, això ha estat aquest cap de setmana.
0: Sí.
1: Però sí que és vera que també hi ha un poquet de... Hi ha diversos motius del que ha passat aquest cap de setmana. Evidentment, no és d'ara que els veïnats d'aquelles zones reclamen un poc de control damunt, pues, no t'hi ha carreres il·legals, perquè no són carreres il·legals, però sí que per un mal ús de les carreteres, en
0: sí,
1: tema de, per exemple, per això, mira les marques famoses que tots coneixeu,
0: sí,
1: en els lots, que tots hem estat joves, però ens encanta fer curves,
0: sí,
1: i pugen i tornen a la volta, tornen a baixar, tornen a pujar, clar. Tot això crea una certa incomoditat per veïnats, que és totalment lògica, perquè a més solen ser motors que són bastant estrondoses. Però sí que és veritat que aquest cap de setmana, especialment, ho he de tenir en compte que hi havia la 50 volta a Mallorca en moto.
0: Sí.
1: Clar, aquest esdeveniment tan important fa que se congreguin una quantitat de vehicles que és inusual, vull dir que no és cada cap de setmana. I sí que és veritat que, com sempre, hi ha gent, jo soc el primer que tenc una moto grossa, no fa renova, m'encanta anar amb la moto, però tenim un respecte per les carreteres, per la gent, per el tràfic i per tot. I, evidentment, no sempre és així. Però, bueno, jo vull pensar que aquest cap de setmana ha estat per això. Ha estat perquè aquest fet puntual, que és un pic en l'any, ha fet que tot per que és molt més greu del que realment és. Que és greu, eh? Vull dir que no, que quedi clar que no li estic llevant ferro en el problema que hi ha, perquè és un problema important. I en aquest cas, aquí sí que el senyor Nadal, el Ajuntament de Solla, podria reclamar a la Direcció General de Tràfic. Perquè en aquest cas sí que és competència de tràfic, sí, de fer controls i d'encarregació de que això no passi. Per tant, el que no entenem és això. L'Ajuntament, per una banda, reclama en qui no toca, i quan és un tema que realment pots reclamar, no ho reclama. I per tant, dius, ostres, què està passant? Però bé, entenent que això és la política que ells empleen i és el seu modus operandi, per dir-ho així, i esperem que a qualsevol moment això se pugui revertir.
0: Doncs temes que preocupen la ciutadania de Sóller i que, bueno, mos ho fa arribar, com cada setmana, en Tià Aguiló de Seny i Sentit. Tià, com sempre, moltíssimes gràcies. I, bueno, ja mos contaràs a veure com ha anat d'animat el plenari de demà dimecres.
1: Ja vos puc dir que serà un plenari bastant tranquil. Si no s'anima un poc en el torn de pregs i preguntes, que sí, com tots sabeu, en els plens ordinaris, el darrer punt de l'ordre del dia és el pregs i preguntes, que són preguntes que se fan entre regidors i que també el públic assistent en els plenaris pot fer a qualsevol regidor on es val el mateix. I si el plenari no s'anima un poc per aquí, malament crec que sigui aquest plenari, perquè si hi ha un plenari bastant insulso, que diuen en castellà.
0: Així és, així és. Tià, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins la propera vegada.
1: Moltes gràcies a tots, que tingueu bon dia a tots.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Anem a analitzar a continuació temes d'actualitat i el més destacable en la jornada d'avui és que l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat citat com a imputat a l'Audiència Nacional el proper 2 de juny per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el marc del cas Plus Ultra. La vegada també s'ha sabut que s'ha, per part de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, ha posat en marxa una nova operació. En aquest cas ha estat el registre del despatx d'en José Luis Rodrigo Zapatero i tres empreses a la nova operació, com dèiem, del cas Plus Ultra. Miquel Ramis, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, com estem?
0: Bé, qui no ho té tan bé sembla ser que és el PSOE d'en Pedro Sánchez, perquè no hi ha dia o quasi cada dia que no li esclati una bomba entre ses mans amb aquests suposats casos de corrupció, no?
1: Sí, és vera. I avui jo crec que és especialment significatiu, especialment dur per ells. Bueno, jo ja no sé si tenen res que sigui dur, perquè el que m'han demostrat és que tenen una capacitat de negar la realitat i de resistir-se, no? És com el llibre aquell, no?
0: Sí.
1: La resiliència que tenen per totes les males notícies i totes... Bueno, que són conseqüències dels seus mals gestos, vull dir, del que varen fer en el passat, que els arriben per ell que no van bé ells, ni el resultat de les eleccions ni res. Miri, jo li tenc de dir la veritat, i me sap greu xerrar amb aquests termes, però com que m'ho sento, ho dic, jo avui m'han donat una alegria, perquè que Rodríguez Zapatero és un senyor que, a més d'haver fet moltes coses malament, jo vull recordar que mos va dur l'economia espanyola en es, ja al bord de l'abismo, vull dir, ja estem a punt de caure, de ser intervenguts per Europa. A més d'això, després en Sotens s'ha demostrat que és un absolut irresponsable i que només anava a ser seu propi interès.
0: Sí.
1: Però després surt a les conferències a donar lliçons d'ètica, de moral, d'ecologia, de feminisme, en fi, amb tots aquests tòpics de l'esquerra, en Rodríguez Zapatero és ídol, és adalit, és avançat. Bueno, mira, ja està bé, és a dir, estic molt content que aquest senyor estigui imputat, que diguin que està fent blanqueig de capitals, que s'investigui el que ha fet per Venezuela, que s'investiguin els seus testaferros, és que era una vergonya, i mira, estic molt content. Avui ve una no sé si era un article en El Mundo, jo crec que era El Mundo, de Jorge Bustos,
0: sí,
1: que deia que en el final el sanchismo i el Pedro Sánchez és la observació, es anar més allà de lo que era en Zapatero, però més cínic, encara més cínic que en Pedro Sánchez, perquè en Pedro Sánchez ja li és igual i no intenta demostrar res. Jo crec que era, vull dir, els dos darrers líders que ha tingut el Partit Socialista a Espanya fan empagueir a qualsevol socialista. I és vera que aquesta imputació, ara seria l'investigació, de ZAP, jo crec que és un eslabó molt important dins la caiguda d'en Pedro Sánchez. I espero que sigui així, en benefici precisament d'això d'Espanya.
0: Hi ha hagut declaracions precisament d'en Pedro Sánchez, que ha assegurat davant la direcció del PSOE

0: Són moments durs i demana defensar el bon nom d'en Zapatero.
1: Ah, bé, normal, que va dir que el coneixia. De moment, normal, de moment. Dos anys, dic, jo aquest senyor no el conec de res. Vull dir que el que va fer Navalos no el coneixia. Sí. S'havia anat amb ell i havia estat 3 mesos dins un cotxe recorregant Espanya i va tenir 60 barra, cara dura, de dir que no el coneixia. No sabia si ara havia dit que no el coneixia en fet a pe. Miri, tot junt és un despropòsit. Com m'ha sentit a dir altres vegades, jo no dic que Núñez Feijóo sigui la bola de set taronges.
0: Sí.
1: Jo no dic que s'ha d'aplicar determinades polítiques, vots no pugui ser igual, només, radical, que Sumar, Podemos, que Bildu, no dic que sigui més igual, com ho vol dir això. Però, escolti, que ja està bé, que ja ha arribat un moment que qualsevol serà millor que en Pedro Sánchez, i que el socialisme. És a dir, i si no, és que li demanin els seus propis col·ligats i els seus propis membres del seu partit. És a dir, jo l'espècie de xista en què s'ha convertit el president de Castilla-La Mancha
0: en
1: que surt cada vegada a dir que no està d'acord, no està, però que no fa res. Escolti, jo que me compte, ja ha arribat un moment que és allò de dir, a mi que me comptes, tio. A mi que me comptes. Si no estàs d'acord, fer qualque cosa, perquè tu estàs dins el partit, jo no hi estic almenys. I així tot. Per tant, la veritat és que, me sap greu, vam alegrar per les desditxes dels altres. Avui m'han alegrat el dia. Fet a pen, m'ha alegrat el dia.
0: Doncs està coneguent detalls d'aquest auto de jutge que, a més, acusa en Rodríguez Zapatero de liderar una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències, segons diu l'auto.
1: Ja és un jutge més, ja no és només empeinado, ja no és només els jutges que persegueixen el germà d'en Pedro Sánchez, ja no només són els jutges del Suprem que me tenen encausats en Avalos, en Cerdán i en Coldo. Escolti, no hi ha un complot contra el PSOE, perquè és un partit absolutament corrupte, allà on cadascú feia el que volia, perquè era evident que veient que el seu líder, en Pedro Sánchez, deixava fer i feia el que ell volia, bueno, tots els de baix han fet el mateix. L'efecte mimètic dins el partit polític és una realitat. Miri, jo espero que això serveixi perquè caigui d'una vegada aquesta dictadura de la corrupció que tenim a Espanya.
0: El que sí que no atura és el relato, no?, del Partit Socialista en defensar lo indefensible, perquè més proves que pugui aportar tant jutges, Guàrdia Civil, en aquest cas la Policia Nacional, amb aquest registre en el despatx d'en José Luis Rodríguez Zapatero, que surtin els caps del partit, com per exemple també la portaveu executiva federal del PSOE, Montse Mínguez, que ha escrit a X que no aturaran, ha escrit en un missatge, després de que es conegués que el jutge precisament ha acordat investigar en Zapatero. És a dir, que segueixen aquesta línia de defensar el que...
1: Negar-lo tot. Sí. Va ser que res, cap argument. Escolti, jo li afegiria una cosa. Quan aquesta senyora surt i diu no aturaran de defensar-ho, crec que només falta posar coma mientras sigamos cobrando.
0: Sí.
1: És que són sinvergüences. Escolti, mentre segueixin cobrant, mentre segueixin estan dins la poltrona i mentre segueixin cada mes xupant de sa mamella, no s'aturaran de defensar-ho. No perquè ho creguin, sinó perquè cobren i estan a un nivell de deterioro ètic i moral que és infumable, impresentable, però és que avui en política per ell que val tot. És a dir, el que hem vist aquest mesos dins el Parlament, que s'insulten i que tal, i no sé què, i per ell que val tot. És a dir, ja han perdut totalment. I jo, davant tot això, el que me deman és fins a on pot caure el PSOE i fins quant hi pot haver gent que estigui disposada a votar el PSOE i que tinguin una elecció en contra dels andalusos allà on el PSOE tenia sí. més del 50%, estan en el 22%. Les darreres, sí. és a dir, escolti, sí, sí. ha estat el pitjor resultat de les quatre eleccions autonòmiques que s'han anat desenvolupant aquest darrer 6 mesos. El pitjor resultat ha estat Andalusia. Andalusia. És a dir, clar, arriba un moment que tu dius, bueno, no sé què, la seva alegria és que en Juanma Moreno no hagi fet la majoria absoluta. Bé, idò, enhorabona. Però que pensin que ells estan a 28 diputats, és 22%, que és menys tant per cent que Extremadura, que Castella i Lleó, sí. o que Aragó, Andalusia. És a dir, això és per qualque cosa. I és evident que cadascú pot posar la gent allà on vulgui, però s'ha de fer mirar aquestes coses que li estan passant del 22%. I després també podem analitzar si Juanma Moreno, que el que ha fet està passant de majoria absoluta a no majoria absoluta, si també tenia que haver convocat eleccions. D'acord, ho podem mirar. Però un té 53 diputats i l'altre en té 28. Té el doble. Però... clar, vull dir, que sí, sí. les coses són com són.
0: Precisament volia també entrar en la matèria aquesta de les eleccions andaluses, com bé deia Juanma Moreno ha perdut aquesta majoria absoluta, però en el cas del PSOE s'alegra més de que en Juanma Moreno hagi de negociar amb Vox, no? Sí. I després diu que no hi ha que deixar entrar l'ultradreta en els governs. Entonces, en què quedant? S'alegra de que hagi de pactar PP amb Vox per després dir que no hi ha que deixar entrar a Vox en els estaments públics.
1: Mira, això el que significa és que estan absolutament perduts. És a dir, no saben si pugen, si baixen, cap a on van, de on venen. És a dir, no tenen en aquest moment el Partit Socialista en el lideratge d'en Montero sí. i Andalusia i d'en Sánchez a Madrid, estan absolutament noqueats. L'únic que els importa és mantenir la poltrona, mantenir-se dins el poder. Escolti, i això ho diuen, això de que no volen fer tants ultradats i tal, és que estan suportats en el govern d'Espanya, en l'ultraesquerra, en Bildu, Esquerra Republicana Independentista, en són nacionalistes catalans i bascos, sí. i que et diuen que Montero o el PP estirà a suportar per l'ultra dreta. Sí. I ells, per què poden governar en l'ultraesquerra i els altres estan molt malament? Això és d'una hipocresia, d'un cinisme, que bueno, qualsevol persona normal, és a dir, qualsevol socialista ho vol. És a dir, nosaltres sí que podem pactar amb Podemos, en Sumar, en Bildu, no sé qui, però el PP no se pot apoyar amb vots. Serà perquè ells ho diguin, perquè jo tinc la sensació de que el PP s'apoyarà amb vots i que formaran govern i que efectivament les polítiques del PP estaran condicionades per determinades ideologies de vots. I m'apareix molt bé, i m'apareix molt normal. I m'apareix estupendo, i qualcuna de les coses de vots m'apareixeran bé i qualcuna no m'apareixeran bé. Però, escolti, que qualsevol cas m'apareixerà millor que governi el PSOE, en Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, Junts i PNV, m'apareix millor, m'apareix molt millor. Per tant, jo, en el final, aquestes coses de dir és que ara el PP no té majoria absoluta... No, miri, perdoni. Ara el PP governarà Andalusia, segurament condicionada per vots, que en qualsevol cas és millor que se governi en tota aquesta farramalla de partit de l'esquerra. I ja ho tenc absolutament clar, i crec que dins el PP ho tindran clar, i dins vots ho tindran clar. I això de que el PP hagi perdut la majoria absoluta és el consol dels beneis. El PSOE mai en la seva història havia tingut un 22% dels vots, mai en la història.
0: Quin creu que ha estat el motiu perquè Juanma Moreno hagi perdut la majoria absoluta?
1: Bueno, perquè és molt mal de mantenir. Jo els temps aquells on les majories absolutes formen part de la normalitat política, crec que fa molt de temps, ja que han passat. És a dir, miri, quan jo me vaig presentar en el Congrés de Diputats aquí per les Illes Balears, sí. varen treure el màxim nombre de vots a una candidatura de les Illes Balears, que varen treure 209.000 vots. Uh-huh. Mai més. N'ha tornat a haver mai més 209.000 vots. Era el 49% més o manco dels vots que se van emetre en aquell moment, 50%. Sí. Uh-huh. Això no ha tornat a passar per mai més. És normal que no passi. És a dir, ara, quan un partit treu molt de vots, treus 41, treus 42, treus... Per tant, mantenir aquesta majoria absoluta que tenia Juanma Moreno, que tenia 58 diputats d'un 109, era molt difícil. En Juanma Moreno ha fet un bon resultat. Ha tret 53, dos de la majoria absoluta, però escolti, en el final, ara estic fent un exercici de memòria, crec recordar que ha tret 42% dels vots.
0: Sí.
1: És a dir, ha baixat el percentatge, ha pujat el número de vots, no? Número de vots, ha tingut més vots, el pas que ha votat bastanta més gent en aquestes eleccions que les anteriors.
0: Sí.
1: I això és molt difícil, per tant, jo crec que ha perdut la majoria absoluta, perquè forma part de la normalitat democràtica, a un país que està tan atomitzat com Espanya. Recordin que hi ha moltes democràcies, i són democràcies que ningú posa en dubte, que el que fan són dues voltes, o que a vegades se presenten dos partits precisament per reforçar formació de govern, els republicans i els demòcrates. A Anglaterra se presenten els Tories i els... Bueno, els dos, n'hi ha que van a segona volta, a França. Per tant, en el sistema polític que tenim a Espanya, que és l'elecció directa, i no hi ha segones voltes, carai, treu una majoria absoluta. Sí. Això és... És normal que no hi siguin. Jo crec que és normal i que... escolta, que la tenia la perduda, això és vera. Passa res? No passa res. Jo crec que és un magnífic resultat. 53 diputats damunt 109.
0: Aquí ara també falta veure si finalment en Juanma Moreno Bonilla podrà governar en solitari, però depenent d'acords amb Vox, o Vox exigirà entrar dins el govern de Juanma Moreno. En Juanma Moreno ja ha manifestat que ell que vol governar en solitari. Podria donar-se el mateix cas del que està succeint a Balears en Amarga Proens, no?
1: Bueno, miri, jo com a discurs de Moreno Bonilla l'entenc. És a dir, que digui, jo m'agradaria, perquè si no és un lío, tenir majoria suficient, ara que ha tingut el resultat m'agradaria formar i tenir apoyos puntuals de vots, quan ho necessitem i no sé què, però no vol l'ordre de tenir dins el govern. A mi això com a discurs polític entenc que la realitat va per un altre puesto i que Juanma Moreno el que ha de fer és el que li demani la realitat. Escolta, que necessita tenir tres consells de vots i un vicepresident, pues que ho tingui, s'ha acabat història, i menys, és a dir, menys reserves mentals i menys històries. És a dir, Juanma Moreno el que ha de fer és governar, i si pot governar sense vots i sense cap consell de vots, millor. Però si no, vinga, home, només faltaria. Només faltaria. Tot si els ha de tenir en els consells o en els vicepresident de vots o... Claro que sí. I endemés, amb un peu davant l'altre i mirar del frente, sense cap problema i sense cap història. I això és el que han de fer. I crec que vots, això també comença a tenir clar. Una cosa és, com dir-ho, una cosa és discurs de posada en escena per arribar a un acord.
0: Sí.
1: I això és discurs, és que és, de governar en solitari, no sé què, això és discurs. Però la realitat és que hem de governar així com sigui. Això és la realitat. Governar així com sigui.
0: I per part del PSOE també haurà llegit vostè que, bueno, que el que són càrrecs i dirigents locals, és a dir, batles i batleses, doncs demanen autocrítica i, bueno, que es veuen desemparats per part d'en Sánchez, per part de Ferraz, diuen que no els veuen guanyadors. I ja ho va manifestar en Pedro Sánchez fa un temps, que ell el que li importava era ser generals, les eleccions generals.
1: Bé, però, mem, jo crec que els baldes i els càrrecs municipals i autonòmics del PSOE viuen la realitat dels seus municipis i de les seves regions. i després de quatre eleccions, que els han perdudes totes quatre, que estiguin preocupats forma part del seny, del sentit comú, de la normalitat, és a dir, escolti, és que... El que no és normal és que no estiguessin preocupats. Bueno, en Sánchez diu que no està preocupat i que el preocupen les eleccions nacionals i no sé què. Escolta, les eleccions nacionals, la suma d'aquestes quatre comunitats i les altres nou que hi ha a Espanya, és dir, escolti, que està esperant? Què se pensa? Que canviarà tot perquè ell se presentarà i elles... És a dir, és evident que estan preocupats. I jo crec que també és evident que així com Montero ha estat una càrrega pel PSOE d'Andalusia, la seva candidatura, en Pedro Sánchez ho serà a nivell d'Espanya. En Pedro Sánchez, el millor que podria fer seria no presentar-se, sense cap dubte. El que passa que aquest home és tan narcisista, està tan pegat de si mateix, que, bueno, en aquest moment ni se planteja que no se pugui... Però clar, miri, és un candidat que té la seva dona imputada, té el seu germà imputat, té el seu secretari general 1 imputat, el seu secretari general 2 imputat, és a dir, escolti, el millor que pot fer aquest home és partir. Però, vamos, com que és un narcisista recalcinant, no se'n dirà, i se tornarà a presentar, i no ho sé, i si segueixim aquest ritme, el PP i Vox hauran de posar d'acord per fer un govern a Espanya i canviar d'una vegada aquesta dictadura que li deia abans de la corrupció d'esquerres.
0: Que per cert, Vox, en Santiago Abascal, ha demanat al PP que presenti una moció de censura, encara que el PP, com altres vegades, ja dic que és una tonteria presentar-la perquè no surten els nombres.
1: Bueno, miri, estem dins una deriva de desgaste polític i de desgaste ètic importantíssima del PSOE. Aquest desgaste arriba en els qui estan suportant en el PSOE dins el govern. Està arribant, més bé, més malament, però que està arribant, a PNV, a Junts, a Bildu, Esquerra Republicana, Coalició Canària, és a dir, tots que l'aguanten estan sofrint aquest desgaste. Escolta, el dia que Junts, PNV o Bildu diguin que pagaran la moció de censura, jo crec que té val la pena puntatge de so. Mentrestant, escolti, per fer focs artificials i donar alegries en Abascal, a Vox,
0: sí.
1: No té cap sentit. No té cap sentit, és dir, escolti, per què? Per sortir a posar altavous i que surti en Abascal i insulti en Pedro Sánchez i Pedro Sánchez insulti en Feijó i en Feijó hagi de fer d'home moderat sense insultar ningú. Està bé així com està. Està bé així com està, eh? Perquè en el final això se trata d'això. Vox li diu quatre barbaritats en Pedro Sánchez i en Pedro Sánchez diu quatre barbaritats en Feijó.
0: Sí.
1: I en Feijó, que no és un home de dir barbaritats, se queda en les barbaritats que li ha dit aquell. Escolti, no té cap sentit això. Jo això m'aparell bé. Escolti, dir que tinguem per fer la moció de censura la plan. Mentrestant, focs artificials.
0: Una darrera qüestió, senyor Ramis. Vostè és seguidor del Mallorca, no?
1: Ai, ara m'has tocat.
0: La fibra.
1: Ara m'has tocat. M'has fet aposta.
0: No, perquè jo vull conèixer
1: l'opinió. Ja ho sé. Estic molt, molt decebut, estic enfadat, estic... Jo crec que això és una cosa que se ve a venir. Crec que, desgraciadament, la plantilla de Mallorca està mal dissenyada de l'inici. Crec que, desgraciadament, la directiva, i quan dic la directiva dic que és president i és qui posa els dobbers, han deixat que la situació se n'ha deteriorant a poc.
0: Sí.
1: A fetge d'avui i fet, no sé com un miracle molt sol, i de la mateixa manera que ho dic, que estic molt disgustat, li diré, estiré molt content, però no ho veig, no me perdonin, però no ho veig. Crec que tots els jugadors, els primers, André Michelis va acceptar un repte, va acceptar una situació, no va saber imposar un fitxatge, no va saber demanar el que havia de demanar, i ara estem en aquesta conseqüència, i per tant, André Michelis també és responsable, sense cap dubte, ell va acceptar un repte que no ha pogut complir, i entre tot la matamos i ella sola se murió. És a dir, a Mallorca és de segona. I jo tenc un disgust gros perquè Jo no, no ho veig tan difícil, salvar-lo, però, bueno, la veritat és que som a segona i dits el que hem vist, aquest dos darrers partits que se la jugava, perquè sí, se la jugava,
0: sí, sí, sí.
1: És d'una forma merescuda, som a segona d'una forma merescuda, és a dir, això està tan mal dissenyat que mos n'hem anat a jugar a fora camp, jugar molt la primera divisió en jugadors de filial, de titulars. És a dir, això ja per jo ja no ho havia dit mai en tots els anys. Bueno, ni quan jugava a futbol, ni quan segueix que és futbol. És a dir, el que no pot ser és que la gent del segon equip hagi de salvar en els professionals. Això no pot ser, i per tant aquests atlots han fet el que han pogut. Però aposta, són jugadors del segon equip, aposta, no són jugadors del primer equip, i si fallen un poc més de lo normal, dic, jo m'enduc un disgust gros, però escolti, és qui ha fallat, sense cap dubte, i jo ho dic en totes les lletres, és el director deportiu que ha fet una plantilla que no l'han acceptat allà.
0: Ara haurem d'esperar la propera temporada, que el Mallorca lluiti i aconsegueixi victòries per tornar a recuperar aquesta primera divisió, no, senyor Ramés?
1: Sí, jo crec que sí, que ho haurem d'esperar. Diu, ojalà, diu, monjo, se donàs el miracle, jo seré el primer, sí, que diré, oh, que bé, amb un Mallorca, i no, però no ho veig. Però no ho veig, no ho veig, em sap greu, però no ho veig.
0: Doncs creuarem els dits, igualment, a veure si es produeix aquest miracle, perquè mai se sap, perquè pot passar qualsevol cosa, però bueno, en aquest darrer partit de la temporada davant l'Oviedo, ni més ni manco. Senyor Ramis, com sempre, l'agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquí a Ràdio Balear.
1: Un plaer.
0: Fins una altra.
1: Gràcies a vostres.
0: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
2: Ràdio Balear.
3: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.

0: han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
1: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: La Fira de la Gincogema Sorta és una fira de caràcter artesanal i comercial que es celebra dins el marc de la festa de Sant Isidre i la Gincogema en aquest nucli falanitzer. La Fira de la Gincogema està programada per diumenge 24 de maig. És una fira tradicional que destaca per l'artesania, els productes comercials i l'ambient festiu. Les festes inclouen actes com el pregó, la missa de Sant Isidre, la pambuliada, balls tradicionals i actuacions. En el 26, les festes de Sorta comencen amb la presentació a principis de maig amb activitats que reforcen el sentiment de comunitat en el poble. Ajuntament de Felanix.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Es Brollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: La Fira de la Gincogema Sorta és una fira de caràcter artesanal i comercial que es celebra dins el marc de les festes de Sant Isidre i la Gincogema en aquest nucli fadanitzer. La Fira de la Gincogema està programada per diumenge 24 de maig. És una fira tradicional que destaca per l'artesania, els productes comercials i l'ambient festiu. Les festes inclouen actes com el pregó, la missa de Sant Isidre, la pambuliada, balls tradicionals i actuacions. En el 26, les festes de Sorta comencen amb la presentació a principis de maig amb activitats que reforcen el sentiment de comunitat en el poble. Ajuntament de Felanix.
3: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Radio Balear. Estamos en el aire.

0: La Fira de la Ginkgo-Gema Sorta és una fira de caràcter artesanal i comercial que es celebra dins el marc de la festa de Sant Isidre i la Ginkgo-Gema en aquest nucli falanitzer. La Fira de la Ginkgo-Gema està programada per diumenge 24 de maig. És una fira tradicional que destaca per l'artesania, els productes comercials i l'ambient festiu. Les festes inclouen actes com el pregó, la missa de Sant Isidre, la pambuliada, balls tradicionals i actuacions. En el 26, les festes de Sorta comencen amb la presentació a principis de maig amb activitats que reforcen el sentiment de comunitat en el poble. Ajuntament de Felanix.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

Any 1847. 7.322 somenes. Any 1936. Somenes no se sap. Ara ases n'hi havia molts. Any 1984. 427 somenes. Any 1992. 213 someres. Any 2000, ni una puta somera!